một vài thu chốt cái liễu lẽ mà nó hiện sống nát đà nó mà lộp ní hại chừng phụ tạch thọ nó bên khó à phí bài và bên hệ thân này nó mới mượn khẩu lư và chào lột nó khẩu lư nó cần mà tại còn và ông phá vệ trắng đó nó bên con sư hay than tráng tôn nó phủ คนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ทิญญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง